seguint de prop on mor el vent. Et vull veure

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Costa Brava. Nova Ràdio Lloret.
1: Sonen els èxits que més t'agraden.
2: Hey, sembla que s'acaba el concert.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. La ràdio de Lloret de Mar. Els matins del cap de setmana, sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. Amb Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret, a la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Comencem amb un fet lloretenc. Aquest passat 7 d'octubre va fer 30 anys del traspàs del compositor lloretenc Josep Maria del Río, cosa que ens volem fer ressò. Josep Maria del Río va dedicar força temps a la música, sobretot va escriure ballables i sardanes, com també algun temps d'intèrpret amb el flabiol a la cobla Turissa de Tossa. Bona part de la seva producció pel que fa a sardanes eren escrites per cobla i cor, ja que durant anys el mestre del Río va dirigir la coral Unió Lloretenca i va pensar moltes de les seves sardanes també per ser cantades. Totes les seves sardanes les va gravar per iniciativa pròpia amb la cobla Girona, fent servir com a estudi el cinema Loredo, al carrer de Sant Pere de Lloret. Escoltem una sardana d'ell. Serà la Pupilla de Barcelona, que durant anys cantà a la coral de Lloret i que ara escoltem per la cobla Girona d'aquella gravació que us apuntàvem.

per la Cobla Girona. Hem escoltat la Pupilla de Barcelona, sardana del mestre Josep Maria del Río, tot recordant el seu traspàs de fa 30 anys. I la notícia d'aquest matí a la nostra contrada és l'aplec per avui a Tossa. Ja ahir va començar amb el concert de vigília a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona, dirigit com cada any per el mestre Josep Cassú. Escoltem una sardana dedicada a l'aplec tossenc. És del compositor Francesc Camps, de títol L'aplec de Tossa, interpretada per la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens ha interpretat l'Aplec de Tossa del mestre Francesc Camps. L'Aplec tindrà lloc, com cada any, al Passeig Verdaguer, Passeig de Mar, amb les cobles Reu Jove, Ciutat de Girona i Principal del Llobregat aquest any. Començarà d'aquí a poca estona. Posem-hi més música. I serà amb la sardana que dedicà als tossencs el mestre Vicenç Bou, Tossa Flor de Mar, que podem escoltar de la mà de la cobla principal de la Bisbal.

de la mà de la principal del Bisal he pogut escoltar la sardana del mestre Vicenç Bou, Tossa Flor de Mar. I aquest any, que el món sardanista està celebrant els 125 anys del naixement del mestre Francesc Marrós, no hi faltarà la sardana que ell va dedicar a Tossa i que també celebra els 75 anys de la seva estrena aquest 2026, la famosa sardana Tossa Bonica. Escoltem-la per la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ja ha interpretat Ossa Bonica, sardana del mestre Francesc Marrós. Anem als nostres aniversaris de compositors. Avui recordarem el mestre Pau Casals en els 150 anys del seu naixement. Pau Casals i de Filló, un referent indiscutible del nostre país per el seu treball en la música i en el seu compromís i la meitat amb Catalunya. Pau Casals i de Filló va néixer al Vendrell, Baix Penedès, el 29 de desembre del 1876 i va morir a San Juan de Puerto Rico el 22 d'octubre del 1973. En ell hi trobem una fecunda tasca musical i principalment unes extraordinàries facultats per interpretar el violoncel, que li infongueren un prestigi sense límits. Aquestes circumstàncies feren que la Guerra Civil Espanyola, la seva actitud obertament hostil al franquisme, ni permetessin erigir-se en defensor universal de la pau i la llibertat, esgrimint la més innocent de les armes, l'arquet del seu violoncel. La seva producció de sardanes és escassa, 6 sardanes en total, però no per això no deixa de ser destacable. Escoltem una de les sardanes força conegudes del mestre, de títol Festívola, que escoltem de la mà de la cobla principal de la Bisbal.

del mestre Pau Casals i per la principal de la Bisbal hem escoltat Festívola. El mestre havia fundat l'orquestra Pau Casals, que va anar del 1920 al 39, i l'Associació Obrera de Concerts del 1926 al 1939, dedicades a fer que la música clàssica arribés a les classes treballadores. Amb la guerra, tot se'n va anar en orris. Després de la Guerra Civil, promogué els festivals de Prada, on vivia exiliat, estrenar l'oratori El Pessebre, amb un text de Joan Alavedra, el 1963, a Mèxic, l'himne de les Nacions Unides i l'himne de l'ONU. L'ONU mateix el va estrenar el 1971. Fent menció solament de les empreses realitzades de més amplitud, i la més destacada de totes va ser la cantata El Pessebre. El 1979 les seves despulles foren traslladades al Vendrell on reposen. Escoltem una altra sardana seva, la Festa Major de Vilafranca, que anirà a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya.

La Cobla de Cambra de Catalunya ens ha interpretat la Festa Major de Vilafranca, sardana del mestre Pau Casals. Aquesta actitud frontal de rebuig al règim franquista el va portar al llarg exili del 1939 fins a la seva mort, que ocorregué a Puerto Rico. La seva mare, catalana, però de pares exiliats a Puerto Rico, per això ell va anar a fer-hi una estada i allà el va, es va trobar malament i ell va morir-hi. A Prada de Conflent, on va viure exiliat en les envistes del Canigó, va escriure la seva sardana més emblemàtica, Sant Martí del Canigó, dedicada a l'abadia benedictina que es troba a mig camí del cim de la muntanya, i que us convidem a escoltar tot tancant aquestes breus notes dedicades al mestre Pau Casals. La podem escoltar per la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens ha interpretat Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals. Molts compositors han dedicat sardanes al mestre Pau Casals, però diria que la més destacada de totes és la que li va dedicar el mestre Juli Garreta, amb els que els va unir una gran amistat, ja que Casals el va animar a escriure música clàssica en haver escoltat les seves sardanes, música que li va interpretar amb la seva orquestra. La sardana es titula en Pau Casals i la podem escoltar per la cobla La Principal de la Bisbal.

Per la principal de la Bisbal he pogut escoltar en Pau Casal sardana del mestre Juli Garreta. Anem a les nostres sardanes solistes. Avui en aquest habitual apartat us hi portem dues sardanes de caire tossenc, una dedicada a la trompeta i l'altra al trombó. Totes dues sardanes són de gravacions en directe de Tossa mateix, d'un concert de vigília de plec. De trompeta escoltarem el racó de Tossa, del mestre Josep Albertí, que podem escoltar per la principal de la Bisbal amb Carles Arrús, a la trompeta.

La principal del Bisbal ens ha interpretat el Racó de Tossa, sardana del mestre Josep Albertí. I la segona serà dedicada al trombó. És original del mestre Joan Manel Margalef, fiscornari i trombonista de marca, que va viure alguns anys a Tossa, i els va dedicar, entre altres, aquesta sardana, Escap de Tossa, dedicada al trombó. Escoltem-la per la principal de la Bisbal, en Robert Font, el solo de trombó.

0: Hem escoltat Escap de Tossa, del mestre Joan Manel Margalef, per la principal de la Bisbal.
1: Escoltes sardanes a Lloret, Blanes i Tossa.
0: Fem la nostra cartellera de proximitat. Aquests dies tenim poca cosa a les nostres contrades. Com dèiem, per avui a Tossa, 39è aplec, amb les cobles Reu Jove, principal del Llobregat i ciutat de Girona, matí i tarda. Dia 12 dilluns, a Sant Feliu de Guíxols, a les 12 de migdia, aplec de la Mare de Déu del Bon Viatge, amb la cobla principal de Banyoles. I el dia 13 dimarts, també a Tossa, a la 1 del migdia, aplec de Sant Grau, sardanes amb la Flama de Farners, allà dalt, a l'ermita de Sant Grau. Posem-hi música, aquesta cartellera, amb la sardana que el mestre Lluís Buscarons dedicà a l'aplec de Tossa, l'únic aplec gironí de tardor, i que la va titular Tossa, aplec tardoral, i la podem escoltar per la principal de la Bisbal.

0: Hem escoltat per la principal de la Bisbal, Tossa, plec tardoral, sardana del mestre Lluís Buscarons. Ja ho sabeu, tots a la plec tossenc. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Us esperem el proper diumenge a la mateixa hora, amb més sardanes. I també, com sempre, a la carta hi trobareu els nostres programes, sempre que vulgueu. Bon diumenge i una bona setmana a tots.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
2: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
3: Bon dia, amics oients. Canviem de plana. De la primera passem a la segona hora del programa Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Deixem enrere el nostre company Jordi Roques i ens posem a les mans del guió i la direcció de Josep Tibau. Ens disposem a escoltar sardanes noves i d'altres que encara ja porten temps enregistrades, no les havíem programat. Com cada diumenge, comencem amb una de cantada, una de les sardanes més populars d'en Rafel Cabrisses, Cap de Creus, que aquest matí tenim ocasió d'escoltar en la versió cantada pel popular grup Porvó. Lletra de Joaquim Gai i la música del mestre Rafel Cabrisses. L'escoltem.

El grup Porvó ha interpretat Cap de Creus dels mestres Joaquim Gai i Rafael Cabrisses. Honorat Vilamanyà i Serrat, nascut a Ripoll, ens va deixar a Barcelona el 1965. Músic i compositor principalment de sardanes, va rebre les seves primeres lliçons d'harmonia, contrapunt, fuga i instrumentació del seu cosí, Ramon Serrat, i va estudiar piano amb Juli Pons i el violí amb Eduard Toldrà. L'any 1925 va fundar a Ripoll l'Acadèmia Vilamanyà i tres anys més tard a la Cobla Serratins, on va exercir d'instrumentista de tenora i tible. Avui del mestre Vilamanyà escoltem Rampellada a les tres taules, amb la Cobla Principal de la Bisbal.

La cobla principal de la Bisbal ha interpretat Rampellada a les tres taules, del mestre Honorat Vilamanyà. La grandalla és una espècie de narcís que ha esdevingut la flor característica del Principat d'Andorra. En altres llocs l'anomenen Satàlia, lliri de la Mare de Déu o narcís dels poetes. El primer cap de setmana de setembre, cada any, l'agrupació sardanista La Grandalla organitza l'Aplec d'en Camp i el prestigiós compositor Josep Cassú, l'any 2014, va estrenar-hi aquesta sardana, Pètals de Grandalla, que escoltem d'un enregistrament particular el dia mateix de l'estrena. La interpreta la cobla principal del Llobregat.

La Cobla Principal de Llobregat ha interpretat Pètals de Grandalla, del mestre Josep Cassú. Jaume Vilà i Mèlic signava les seves sardanes com Javimel. Va ser un dels compositors de sardanes que més va influir en el desenvolupament de la sardana a la comarca del Baix Llobregat. El seu pare, Didac Vilà, va fundar l'any 1914 l'Orquestra L'Artística Llobregatana, la que després passaria a anomenar-se Cobla Llobregat, i que finalment va rebre el nom de la Principal del Llobregat. Jaume Vilà va ser l'ànima d'aquesta cobla, de la qual va esdevenir director després de tocar-hi el tible, la tenora i el contrabaix. De Jaume Vilà i Mèlic, avui escoltem Gentil Escalenca, que ens interpreta la cobla Salvatana.

La cobla salvatana ens ha interpretat Gentil Escalenca, del mestre Jaume Vilà, en Javi Mel. Antoni Mas Bou va néixer el dia 18 de maig de 1945 a Caldes de Malavella i va fer la carrera de piano i harmonia al Conservatori del Liceu de Barcelona. L'any 1971 ja consta una sardana escrita per Antoni Mas a la discografia de la cobla Maravella. Nebot del popular autor Francesc Mas Ros, ha estat director de la cobla Marina, la Caravana, Maravella i Salvatana. Avui del mestre li escoltem Cresta de Gall, en la versió de la cobla Bisbal

0: Hem escoltat Cresta de Gall del mestre Antoni Mas Bou amb la cobla Bisbal Jove.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La Costa Brava Sud, sardanista.
0: I arribem a l'homenatge a les dones compositores. Avui us parlem de Conxita, Giral i Mercè. Nascuda al Prat del Llobregat el 15 de novembre de 1933 i que ens va deixar el 10 de març de 2015. Va estudiar piano, violoncel i harmonia en el Conservatori Superior de Música de Barcelona. Va desenvolupar una important labor musical vinculada a la cultura tradicional catalana i també a la cobla. Les seves sardanes més conegudes són Belllloc, de l'any 1966, a la Devesa, de l'any 67, Festa a Lloret i Matí a la Vall de Sant Daniel i Festa de Sant Esteve a Tordera. De la Conxita Giral i Mercè, avui escoltem Belllloc, d'un enregistrament particular de l'any 2008 a Tiana amb la cobla Sant Jordi.

Hem escoltat Bell Lloc, una sardana de la mestra Conxita Giral i Mercè amb la cobla Sant Jordi. I ara us volem recordar el músic Amadeu Cuadrado, que ens va deixar el mes de juliol de 2017. Va néixer a Palamós i residia a Sant Antoni de Calonge. Va ser instrumentista de fiscorn a la cobla Baix Empordà, de la que en va ser membre fundador l'any 1964 i director el 1999. Com a compositor va deixar diverses sardanes: Costa Brava Catalana, escrita el 1983, a dos músics, en Jaume i en Juli, La Font del Bofí i Palamós, Mar i Sardanes, que ara escoltem en la versió de la cobla Mongrins.

Hem escoltat Palamós, Mar i Sardanes, del mestre Amadeu Cuadrado, amb la cobla Mongrins. Lluís Alcalà, instrumentista de tenora i compositor, va iniciar la seva formació musical de ben jove a Sant Antoni de Llobregat i va completar els estudis de tenora amb Jordi Figaró a l'Escola Municipal de Música d'Igualada, obtinguent la titulació de piano i de tenora al Conservatori Superior del Liceu. Després de 16 anys com a tenorista de la cobla Sabadell, forma part de la cobla Mediterrània. Una de les seves composicions més conegudes és Sempre amb nosaltres, dedicada a Manuel Saderra en el centenari del seu naixement. Ara l'escoltem amb la cobla Mediterrània.

La Cobla Mediterrània ens ha interpretat Sempre amb nosaltres, del mestre Lluís Alcalà. Seguim en aquest matí de sardanes, ara parlem de l'any 1998. El tible David Plans, format a l'Escola Municipal de Música de Berga, va substituir aquell any a Narcís Roure, com a tible solista de la ciutat de Girona, i finalment s'ha consolidat com un músic excepcional i a qui no li fan por les sardanes obligades. David Plans, des del 1991, és professor de saxòfon, clarinet, tible i tenora i director del grup de vent de nivell mig a l'Escola Municipal de Música Xavier Montsalvatge d'Olot. Ara escoltem a David Plans, que ens interpreta Gallardia, del mestre Conrad Saló, acompanyat de la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona i el solista David Plans ens han interpretat Gallardia, una sardana del mestre Conrad Saló. Arriba el moment Viladasau i ho fem escoltant A tota vela. A la dècada dels 90, Ricard Viladasau estava inspiradíssim. Juditona, Sal Sardanista, 25 Primaveres, Salou Ciutat Pubilla, Girona M'enamora, El ben plantat i la que avui escoltem, A tota vela, obligada de tenora i tiple, en la que hi surten diferents temes mariners. És dedicada al Club Nàutic Llafranc, la interpreta la cobla principal de la Bisbal i ara la podem escoltar, A tota vela.

La cobla principal de la Bisbal ha interpretat A tota vela, una sardana del príncep de la tenora, Ricard Viladesau. I així arribem a la fi del programa d'avui, d'aquest diumenge 11 d'octubre. Ens acomiadem amb Mariona, una sardana del mestre Josep Saderra, que ens interpreta la cobla juvenívola de Sabadell. Així us desitgem un molt bon diumenge i bona setmana, sardanistes.

0: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
1: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. La policia local de Lloret ha guanyat parcialment la primera batalla judicial contra l'Ajuntament pels plusos de nocturnitat i festivitat. Des del consistori, però, estan estudiant la sentència a fons i en els propers dies decidiran si apel·len. La sentència del jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona ha reconegut el dret d'un caporal a cobrar aquests complements en les pagues extraordinàries i estableix el pagament dels endarreriments dels 4 anys no prescrits. La sentència estima parcialment la demanda presentada pels sindicats perquè reconeix dos d'aquests últims 4 anys, que és el període en el que el caporal va treballar de nits. A Lloret de Mar, la policia local no funciona amb torns rotatius, sinó que manté la mateixa jornada durant un any sencer. Òscar García, representant del sindicat CESIF, s'ha mostrat satisfet amb la resolució.
4: Desde ambos sindicatos estamos muy satisfechos con la sentencia, pero tampoco nos ha sorprendido porque es una reclamación que viene recogiéndose por parte de un montón de colectivos de policía local de toda Cataluña y, bueno, incluso de España, en el sentido de que lo que se solicitaba era simplemente, si me permites, es una demanda por la que se solicita que durante la situación de vacaciones IT o bajas y permisos retribuidos, pues se tiene derecho a cobrar la festividad y la nocturnidad, si bien establecido por la jornada habitual o por calendario o por turnos. Nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo con el ayuntamiento de esta sentencia.
3: La sentència també obliga a pagar els endarreriments corresponents als 4 anys anteriors a la reclamació administrativa amb els interessos legals que corresponguin. Gabriel Romero, en representació de CIPFEPOL, ha afirmat que sempre intenten arribar a un acord abans d'iniciar el procés judicial, però que no ha estat possible amb la despesa econòmica que suposa.
5: Qualsevol acord que sigui mitjanament regular és pel millor que acabar al jutjat. Després també parlem una resolució aquesta que obliga l'Ajuntament a pagar els endarreriments dels últims 4 anys anteriors a aquesta reclamació, vol dir amb els interessos corresponents.
3: L'Ajuntament té 15 dies per recórrer la sentència davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: Altres notícies.
3: Diversos equipaments municipals de Lloret de Mar continuen tancats o amb restriccions arran de les pluges torrencials del passat cap de setmana. Entre els espais afectats hi ha l'aparcament situat sota l'estació d'autobusos que continua fora de servei i la piscina municipal on s'estan revisant i adequant les instal·lacions abans de recuperar l'activitat. L'Ajuntament està a l'espera de rebre un informe tècnic que determini l'abast dels desperfectes i si hi ha danys estructurals. Pel que fa al patrimoni cultural, es mantenen tancats pel risc de caiguda d'arbres als jardins de Santa Clotilde i al poblat ibèric del Turó Rodó. A més, els aiguats van provocar l'esfondrament de la coberta d'una de les construccions del jaciment. La biblioteca municipal, en canvi, està oberta amb normalitat, tot i que manté acordonades temporalment les zones de còmic, manga i història de la planta d'adults a causa de les goteres. Els centres cívics continuen operatius, Can Carbó i Roca Grossa són els més afectats per les pluges, però no tenen un horari d'obertura habitual i funcionen a demanda de les entitats. L'Ajuntament ha explicat que els serveis municipals treballen per avaluar els desperfectes i restablir la normalitat amb totes les garanties de seguretat.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: aquí.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. L'Ajuntament organitza un any més el concurs d'aparadors de Halloween i les inscripcions ja estan obertes fins al 15 d'octubre, dijous de la setmana vinent. Les botigues de Lloret de Mar ja es poden inscriure al concurs, una iniciativa que busca dinamitzar el comerç local i fomentar la participació dels establiments en la decoració dels seus aparadors amb motiu de Halloween, la Castanyada i Tots Sants. La regidora de Comerç i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich, anima a tothom a anar a veure els aparadors i a comprar en el comerç local.
4: El que volem és fer partícip i fer difusió d'aquest comerç local, que la gent hi passi, que vagin als aparadors, que vagin als carrers i sobretot que comprin, que també aquesta és la idea per promoure aquest comerç local i que col·labori tothom.
3: La temàtica ha de girar entorn a la celebració de Halloween, la Castanyada o Tots Sants i el jurat tindrà en compte aspectes com l'originalitat i l'ús de materials reciclats.
4: El que valorem és que puguin utilitzar materials reciclats, que sigui un aparador innovador, que sigui creatiu, que sigui diferent. I sobretot el que volem és que hi hagi aquest disseny únic, que a més els aparadors puguin fer aquests muntatges. L'any passat em explicaven alguns d'ells que feien partícip a les famílies, no?, que moltes vegades per la nit estaven retallant i fent manualitats, fins i tot col·laboració entre botiga i botiga, que entre ells s'ajudaven, feien una miqueta de comunitat.
3: Aquesta serà la tercera edició del concurs i està obert als establiments comercials situats al municipi de Lloret de Mar. Els establiments participants hauran de tenir els aparadors decorats del 27 d'octubre al 2 de novembre. Durant aquest període, el jurat visitarà els comerços i valorarà les propostes en funció de diferents criteris, com la creativitat i l'originalitat, la qualitat tècnica i el disseny, així com la sostenibilitat i la innovació per tal de fomentar l'ús de materials reciclats. A més, el concurs també comptarà amb una votació popular que es farà per internet a partir del dia 28 i podran participar totes les persones empadronades a Lloret de Mar per escollir el seu aparador preferit. El resultat d'aquesta votació s'afegirà a la puntuació del jurat per determinar els establiments guanyadors. Els tres establiments que obtinguin les puntuacions més altes rebran 600, 300 i 150 euros corresponents al primer, segon i tercer premi. Els comerços interessats en participar al concurs d'aparadors de Halloween 2026 han d'enviar el formulari d'inscripció a l'adreça promocio@lloret.cat abans del dia 15 d'octubre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: prop.
1: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
3: Notícies.
1: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Molta participació i molt bones sensacions al Fòrum Europeu de Jardins Històrics, que ha celebrat la seva 9a edició a Atenes. La regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, està molt satisfeta perquè s'ha parlat molt de Lloret de Mar i en concret dels jardins de Santa Clotilde. La cita ha consistit en una jornada tècnica, l'assemblea anual de l'itinerari europeu de jardins històrics i l'adhesió de nous membres. En aquest sentit, Cristina Aymerich posa de relleu que cada vegada hi ha més jardins adherits i això és molt positiu. I és que, tal com apunta la regidora, cal complir uns requisits específics per formar-ne part. En aquest sentit, considera que a Lloret hem d'estar molt orgullosos dels jardins de Santa Clotilde, que compleixen amb escreix tots els requisits.
4: Lloret de Mar va ser el fundador conjuntament amb els Jardins Culturals d'Aranjuez i aquesta xarxa de jardins europeus històrics cada vegada té més membres. Hem de pensar que doncs, un jardí històric no el té qualsevol ciutat o qualsevol municipi, que han de tindre uns requisits a nivell d'arquitectura, a nivell artístic, a nivell de criteris molt puntuals a nivell paisatgístic, i evidentment els nostres jardins de Santa Clotilde reuneixen amb un déu tots els requisits. Tenim una joia de la corona que podem estar ben orgullosos del patrimoni cultural que té Lloret amb aquest jardí.
1: Al fòrum hi ha hagut molta participació i Cristina Aymerich ressalta que s'ha parlat molt de Lloret i s'ha pogut difondre bé el patrimoni cultural del municipi, que és un dels objectius d'aquesta xarxa. A més, a tall d'anècdota, explica que molts dels assistents ja han vist l'última sèrie de José Coronado a Netflix, on apareixen els jardins lloretencs.
4: La veritat és que molt bé, moltíssima participació va haver-hi a Atenes, era molta gent i tothom en parlava molt bé dels jardins, fins i tot hi havia gent comentant la nova sèrie de Netflix que ha tret, que el José Coronado, que surt a la primera etapa d'aquesta sèrie moltíssimes vegades als jardins, i es parlava molt i molt de Lloret, o sigui que contents perquè vam difondre, que és l'important, no?, el nostre patrimoni cultural de Lloret de Mar.
1: El 9è Fòrum de Jardins Històrics s'ha celebrat aquesta setmana a Atenes sota el lema Els Jardins Històrics fan créixer Europa.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

vostre mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Escolta, veure, tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lameles, ha explicat el motiu de la seva absència durant el temporal de pluges torrencials que van afectar el municipi durant el passat cap de setmana. Una absència que ha indignat a l'oposició i per la qual han fet un comunicat. Lameles ha afirmat que va marxar divendres al migdia quan encara no se sabia l'abast de la intensitat dels aiguats i que no va poder tornar fins diumenge a la nit per la dificultat dels desplaçaments provocada per les pluges. L'alcalde ha volgut deixar clar que la primera tinenta del alcalde Míriam Rodríguez va assumir l'alcaldia accidental i que tots els caps de departament i personal directament implicat en la gestió de les afectacions pel temporal sabia que Rodríguez exercia el comandament.
4: Jo vaig marxar, que recordi, divendres al migdia. Vaig marxar divendres al migdia i segons el servei jurídic de l'Ajuntament, un cop l'alcalde està fora més de 24 hores, la primera tinenta d'alcalde passa a ser de facto l'alcalde accidental. Per tant, 24 hores ja s'exercia. Vull dir, el que no es pot qüestionar és aquí no hi hagués ningú al timó perquè és mentida. Vull dir, i estem parlant que això és el que va succeir. Per tant, jo crec que afirmar o posar en dubte o qüestionar doncs, aquesta situació és mentir.
3: Adrià Lameles també ha assegurat que estava disponible en tot moment per seguir l'evolució de les pluges i com aquestes afectaven el municipi. Tot i així, l'alcalde aclareix que dona explicacions a la ciutadania, però que no respon a l'oposició, a qui retreu el comunicat. Considera que s'han creuat línies vermelles i que són formes de política que afirma cada vegada es veuen més sovint, però que no ajuden a la democràcia.
4: En cap cas m'hagués agradat estar fora de Lloret en una situació com aquesta. Tothom que em coneix que m'hagués agradat doncs, estar a sobre de tot. I per discussàncies doncs no estava fora. Crec que s'ha de respectar que l'alcalde pugui marxar temporalment, vull dir, no és que marxi molt, al contrari, i crec que també s'ha, si hi ha algú, sobretot l'oposició, vol tenir alguna pregunta i no anar a fer mal personal a mi i al meu entorn, doncs és tan fàcil com trucar-me, és tan fàcil com preguntar-me si, escolta, qui s'ha quedat l'alcalde, qui no, qui és de quin, qui qui ha posat a terme aquest projecte, qui no.
3: Qui va exercir d'alcaldessa accidental, Míriam Rodríguez, ha secundat les paraules de Lameles, destacant que la coordinació del temporal es va fer de forma impecable i també ha acusat l'oposició de voler fer mal a nivell personal.
5: Em sap molt de greu que l'oposició, per fer mal personal, perquè per mi això que han fet és intentar fer mal personal i fer la pitjor política que existeix, que és la de ficar-se a la vida privada de l'alcalde, hagi dit tantes mentides. Jo estava al càrrec de la situació, jo tenia coneixement del viatge de l'alcalde, de la seva absència, que ha sortit publicat que no tenia un coneixement als regidors, això no és cert, sí que en tenia un coneixement. La policia local en tenia coneixement, es va coordinar tot de la millor forma possible, jo diria que de forma impecable, i jo estava exercint les meves funcions de la millor manera que sé.
3: El portaveu d'Esquerra, Albert Ferrandez, d'un dels grups que signa el comunicat, ha subratllat que no qüestionen el dret al descans i a fer vacances de l'alcalde, sinó el fet de no haver estat a Lloret durant els aiguats i no haver fet la delegació de les competències d'alcaldia.
6: Això ens dona igual què fes l'alcalde i amb qui ho fes. A nosaltres el que ens importa és que l'alcalde, en un moment molt delicat per Lloret de Mar i pels lloretencs i les lloretenques, no estava aquí i no va deixar clar qui havia d'assumir les seves responsabilitats. I si ho va fer, que ho expliqui.
3: Tant l'alcalde com la tinenta d'alcalde han mostrat el seu agraïment al personal d'emergències, de la brigada i municipal que van estar al peu del canó per resoldre les incidències que es van produir a causa de les pluges.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: L'estil mediterrani, les tendències pop del moment.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.
1: Estaràs

tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més empadronades a Lloret de Mar que no hagin rebut la carta informativa del dinar també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest divendres, dissabte i diumenge se celebren les Jornades Europees de Patrimoni. Jornades de portes obertes a tots els elements del Museu Obert de Lloret. Us recomanem fer reserva prèvia per participar en les visites guiades que tenen les places limitades. Reserves al 972 36 44 54 o al web patrimoni.lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la Ràdio de Lloret de Mar.

dieta, beure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.
4: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends.

0: Moltíssimes gràcies!
1: Atenció, persones grans de Lloret de Mar. Amb motiu del 48è dinar homenatge a la gent gran, l'Ajuntament informa que les persones de 71 anys o més, empadronades a Lloret de Mar, que no hagin rebut la carta informativa del dinar, també poden recollir la seva invitació. La recollida d'invitacions serà dimarts 20 d'octubre, de 8 del matí a 6 de la tarda. Cal presentar el document nacional d'identitat i el carnet de jubilat. Si no heu rebut la carta, també podeu recollir-ne un duplicat el divendres 16 d'octubre de 10 a 1 del matí a l'oficina del casal. Atenció, les places són limitades. Un cop exaurides les invitacions, s'obrirà una llista d'espera. I recordeu, és imprescindible haver recollit la invitació per poder accedir al dinar homenatge a la gent gran.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: o me marcho.
1: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: Nova Ràdio Lloret.
1: Llegaste a mi vida para enseñarme tú.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

escoltar, veure. Tres coses tan fàcils, o no? Perquè parlar és sentir aquella veu que necessites escoltar. Escoltar és saber que, encara que sigui lluny, algú és amb tu. I veure és tenir-lo davant, encara que només sigui a través d'una pantalla. Parlar, escoltar, veure, connectar-nos amb els que ens importen. I això hauria de ser sempre fàcil. I per això existeix Fitel Network, telefonia mòbil i fibra òptica pensades perquè estiguis connectat quan vulguis, com vulguis i amb la tranquil·litat que vols. Perquè estar a prop no hauria de tenir distàncies. Fitel Network. All right.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
0: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.

partir d'ara et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty dad.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que en tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collonut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers, i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wilber, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Medley, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warners, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat. La qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho, entre d'altres plataformes, a iVox.com. També a YouTube i a Spotify i Amazon Music i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí. Aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diu en el seu mail: hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que ho vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades per qüestions de feina em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal, fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Vigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

got to get a Mrs. to you. Tinc un missatge per tu. Els Bee Gees de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

que gran Wilson Pickett. Nascut el 1941 a Alabama, i sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now Is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon.

una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Campllong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

Everybody is talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera. On the road.

Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

On the Road Again. T'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Can Llong, Girona. I ara, Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Charlotte Colvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella. Ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction. I a més, sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Purs Overkill. Una cançó que ve a dir: nena, aviat seràs una dona. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond.

0: quantes i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. You'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
3: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet. Eren els Steely Wheel. I el seu èxit més important. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Stuck in the middle with you. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Aquí estic, al mig. Stuck in the middle with you. With you, esclar. Stuck in the middle with you. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steely Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut,

Jordi, l'escollir Steely Ruin entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut el 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79.

espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre, hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla. There ain't no more.

Jimmy Smile. I'll do what you want, just run away. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic enemic que acaba la vida prenent-nos el pèl, aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels vigis, Dandy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove, el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Campllong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no estan per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kind, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me hear it. All right. That's what I call soul time. You remind me of if I was back in... Back in the States, working. All right, here we go. One time with Jackie Wilson. We're gonna join Jackie one time. Take a little walk.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio, sempre la ràdio. Algú va dir, mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Bueno, ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat, Tu nombre me sabe a hierba, que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: que te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, o a Spotify, o a YouTube, o a Amazon Music, o a Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sí, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot. I sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament. I que a més és un programa que costa pocs diners de fer. Que això és el que els agrada més. Que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles...

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa, en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, una petita flor que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner Josep Guardiola, Pepe Hucha para los amigos, es deia, i a més li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, la petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé.

algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Quina gràcia. A mi també em feu recordar moltes coses. Quan va sortir aquest disc dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys, i va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia, però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi.
1: De los hombres, mi
0: en Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó també, El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira da Nicola Di Bari, Karate 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de Los

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos.

0: Es que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y algú va dir, una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
2: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
3: Gràcies per ser ràdio.
1: Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat, no, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec, bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock, sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Love. Aquest era Un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època, i digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. Sí, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? Sí, era molt famosa i anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre els lents sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballam en aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu?
1: La noche y yo.
2: Olvida el tiempo.
1: Ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem Aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synth Pop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar amb aquest tema dels Buggles. El vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor Més Un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una Vida de Ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Nova.
1: Nova.
0: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

0: Arriba el concurs d'aparadors de Halloween de Lloret de Mar. Decora el teu establiment amb temàtica de Halloween i Tots Sants entre el 27 d'octubre i el 2 de novembre. Premis de 600, 300 i 150 euros per als millors 3 aparadors. Termini d'inscripció fins al 15 d'octubre al web lloret.cat/aparadors-halloween. Participa i fes que el teu aparador sigui el protagonista del Halloween de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.